a posar. Front negarada, manga guatportesana garcelada. Però qui no se m'han anat a bo, se fan d'aressa sempre notauta.